Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Cada cop tenim més a tocar a la Festa Major i avui volem centrar-nos en una de les diades més especials, la de Sant Elm.

0: Aquest diumenge 26 de juliol se celebra la Diada de Sant Telm, que coincideix també amb Sant Anna i Sant Joaquim. Aquí a Lloret sempre és una jornada molt especial liderada per la confraria de Sant Telm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. Avui ens visitarà el president de la confraria, Ignasi Riera, per comentar totes les activitats que han programat per diumenge i també per la vigília. És el nostre tema de portada d'avui, dimecres 22 de juliol. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, i per saber què més tenim preparat per avui, escoltem amb atenció ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. La clínica dental Abadent fa 25 anys que té seu a Lloret de Mar i aquest dijous ho celebrarà amb els seus pacients. Nosaltres avui en parlarem amb Núria Gràcia, doctora i directora mèdica d'Abadent, i Jessica Sánchez, assessora i directora del centre. També parlarem del el Club Caiac Lloret, que farà un homenatge a un dels seus membres mort recentment, l'Albert Martínez Planes. Ens en donaran els detalls en Josep Agustí i l'Ignasi Mir. També ens farem ressò d'una de les novetats de la Festa Major d'aquest any, la cercavila gegantera Sa Nocturna. En parlarem amb el cap de la colla gegantera de Lloret, Àlex Lechuga. I més actes de Festa Major, perquè ens centrarem en la cantada d'havaneres d'aquest dissabte a la nit a Sa Caleta. Entrevistarem a representants dels dos grups que hi actuaran, Faroners de Calella i Son de l'Havana.
0: Doncs tot això és el que us volem explicar. També centrarem evidentment en la previsió meteorològica per saber com es presenta aquesta Festa Major, també aquestes properes hores, tot i que de moment es mantenen la calor i l'aixafogor marcades. Escoltarem ara la crònica d'en Xavi Segura i també farem un repàs de l'actualitat general. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Marc Vilamajor, i en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Doncs, com deia, calor i xafogor, que segueixen sent protagonistes, i com anirà tot plegat i també de cara ja a la Festa Major. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. Pocs canvis en el temps aquest dimecres, amb calor i xafogor marcades. Hem tornat a tenir una nit pesada, càlida, tropical, i avui la màxima tornarà a superar els 30 graus amb aquesta xafogor marcada que farà que la sensació tèrmica sigui acusada, marinada, moderada de cara a la tarda, i tot plegat amb aquest cel que continuarà mig enterbolit pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que es combinaran amb el sol i també la pols amb suspensió. Un dia més sense precipitacions. Dijous hi haurà un pic càlid, les temperatures faran un nou cim a l'interior del país, es poden superar àmpliament els 42 graus, per exemple, a Ponent o a la Vall de l'Ebre, però aquí a la costa aquest ascens no es notarà. Seguirem amb les mateixes condicions de calor, xafogor, calma absoluta. Però els mapes van confirmant que a finals de setmana arribaran aquests canvis en el temps. Al cap de setmana, el mercuri anirà baixant i aquest descens es consolidarà de cara a l'inici de la setmana que ve. Simplement normalitzarem els termòmetres, però clar, venim de tan amunt que semblarà que fins i tot tenim una refrescada. En tot cas, continuarà fent calor, però més normal per les dates i sense valors tan disparats com els que estem tenint aquestes setmanes. Ja veurem si amb una mica més d'inestabilitat. De moment els mapes no es posen d'acord si arribaran alguns ruixats més enllà del Pirineu o Pripirineu, però en tot cas respirarem millor durant uns dies i les nits també seran més agradables.
0: Doncs gràcies, Xavi. Veurem com evolucionen els mapes meteorològics. En tot cas, el que sí que podem afirmar és que avui dimecres ens despertem amb una temperatura de 25 graus aquí a Lloret i la humitat la tenim ara molt baixa per ser el nostre municipi, el 51%.

0: 8:05, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat general i ho fem primer de tot amb les portades dels diaris.
1: Agafem aquests rotatius, aquesta premsa escrita i llegim directament de les seves portades quins són els titulars més rellevants, més importants d'aquesta jornada. Comencem pels comarcals, ho fem pel diari de Girona, on podem llegir en grans titulars Girona a la cua de Catalunya en producció de renovables. Un informe alerta que el país segueix lluny dels seus objectius per a 2030. En bateria de titulars, l'Ajuntament de Girona corregeix uns 500 rebuts de la taxa d'escombraries. En salut, la calor causa un centenar de tensions a Girona en una setmana. En infraestructures, veïns i alcaldes del Baix Ter volen una comissió de seguiment sobre les carreteres. A l'Alt Empordà, un pescador inspeccionat per un vaixell militar diu que li semblava que fóssim traficants. El tracte ha estat, doncs, com si es tractessin no de pescadors, sinó de traficants. A peu de plana, en economia, García de Pou inverteix 12 milions a l'Empordà i creixen els contractes de lloguer a Girona. També la fotografia il·lustrativa és per un edifici de sal que porta més de dues setmanes sense llum. Ens fixem ara en la primera plana del diari Ara. Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. També, amb fotografia il·lustrativa, mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil, Josep Vallverdú. A peu de plana, la Moncloa manté el suport a Zapatero i tot i les acusacions de Julio Martínez. També llegim que un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable i que la nova llei antitabac prohibeix fumar i vapejar a les terrasses. El Punt avui destaca en el seu tema monogràfic en primera plana els peixos morts que van fer despertar la societat. Mig segle de Salvem el Ter, la històrica manifestació a Torroella de Montgrí contra els abusos ambientals tolerats per l'administració postfranquista. Ara ja comencem el recorregut dels diaris generalistes. Aquestes són les notícies més importants en les seves primeres planes. Comencem pel diari El País. La llei del tabac vetarà fumar als menors i a platges i terrasses. I fotografia il·lustrativa per Julio Martínez. El govern dona suport a Zapatero, tot i les declaracions de Julio Martínez. A La Razón, també, a la mateixa línia. Julito complica a Zapatero, però no precisa les seves gestions. A El Mundo, llegim, Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% de Plus Ultra, amb una fotografia del ja esmentat Julio Martínez. A El Periódico de Catalunya, l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. També llegim, però, en primera plana, que tots volen a Ferran, amb un mural il·lustratiu, amb la imatge de Ferran Torres, donant-li un petó en aquesta Copa del Món. Aquesta és la informació que destaca El Periódico de Catalunya. Ens passem a La Vanguardia, més del mateix. El govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclareix que quins contactes va tenir per aconseguir el rescat de Plus Ultra. També amb fotografia il·lustrativa, prohibit fumar a menors i a terrasses, a La Vanguardia. Finalment, el diari ABC, Aldama, assenyala que emissaris de Bolaños i Cerdán el van voler comprar. I també fotografia per Julio Martínez amb el titular Julito es ratifica. Zapatero era el cap i va cobrar comissions del rescat.
0: I després de fer un cop d'ull a les portades, el que fem és centrar-nos en els portals digitals. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el més destacat avui és que Collboni planteja regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc. L'alcalde de Barcelona defensa que cal actuar per evitar la desertificació de comerços de barri i combatre la gentrificació. D'altra banda, de l'àmbit cultural, destaca la mort amb 103 anys de l'escriptor Josep Vallverdú, el pare del clàssic de la literatura infantil Rovelló. També es fa ressò la CN que Puigdemont denuncia Espanya a la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Més coses que veiem en el portal de l'ACN. Tres municipis del Priorat volen més quota eòlica que l'assignada al Plater i el Cap de Creus recupera totes les 8 espècies d'amfibis documentades al parc gràcies a les pluges d'aquesta primavera. Pel que fa al 3Info, pel que fa al 3Cat Info, la mort de Josep Vallverdú als 103 anys és la notícia més destacada, creador del Rovelló i un dels escriptors més prolífics en català. També Puigdemont denuncia Espanya a la Comissió Europea per incomplir la llei d'amnistia. És un titular que llegim com a destacat. I d'altra banda, el president del Constitucional aplaudeix davant de Felip VI l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia. Una altra notícia destacada, prohibit fumar terrasses, platges i festes a l'aire lliure, la llei que impulsa el govern espanyol, i la llum verda al pla Autoplus amb ajudes de fins a 4.500 euros per comprar vehicles elèctrics. A la plana esportiva, la notícia que destaquem és pel Tour. Evenepoel li passa la mà per la cara a Pogačar, la notícia del dia en esports, tot i que també en futbol ja no hi ha aquella secció dedicada només al Mundial, però sí que destaca avui, diu el 3Cat Info, la decisió de la FIFA amb Cubarsí que ningú entén. Només 6 jugadors de la selecció espanyola estan en la votació pel millor 11 del món i la sorpresa, diu el 3Cat, és que Pau Cubarsí no hi és. Fins aquí el repàs quan són les 8 i 12.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
5: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
8: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El divendres 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis. Divendres 1 d'agost, On-Off Music Festival. A Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
9: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
10: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Bon dia de nou a tothom. Ja és un quart de 9 del matí. Això és el Bon dia, bona hora. I avui, evidentment, toca començar parlant de la Festa Major, que la tenim ja a tocar. Com sempre, dins dels actes de Festa Major de Santa Cristina, la Diada de Sant Elm, patró dels mariners i navegants, té un protagonisme especial. La confraria de Sant Elm és qui lidera tots els actes.
1: La celebració comença amb la passada dels obrers de Sant Elm, la vigília del 26, és a dir, aquest dissabte a les 9 del vespre, per anunciar la festa de l'endemà. Diumenge, la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial.
0: Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de llorer en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Es fa a la platja a l'alçada de l'Ajuntament i compta amb la col·laboració del Club Nàutic Lloret. A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Elm a la platja de Lloret.
1: De cara a la tarda arriba el ball de plaça de concurrència popular. Primer a les 7 els obrers de Sant Elm faran una nova passada des de la capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Elm per anar fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades pels representants de Sant Elm i, a més, tota la mainada que ho vulgui també surt a la plaça a ballar.
0: Parlem de tot plegat amb l'obrer major de Sant Elm, que és Ignasi Riera. Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Com es presenta la Diada de Sant Elm d'aquest any, aquest diumenge?
11: Bé, molt bé. Estem contents dels preparatius. Sempre és una feinada, però és una feinada que la fem amb molta il·lusió, amb moltes ganes, per tal doncs, que el dia de Sant Elm formi part dels dies macos de la Festa Major. Aquest any doncs, tenim, com cada any, dos actes principals. Un és, com heu bé anunciat vosaltres, la passada dels obrers, que ja doncs, es fa sortint de la plaça de l'Ajuntament. L'avancem amb hora, abans es feia a les 10 de vespre, actualment ja l'estem fent a les 9 de vespre, i la passejada és pel passeig marítim, al carrer de la Vila, fins al carrer Santa Cristina, per després tornar cap a l'Ajuntament a través de la Rambla Bernès. No? Tots aquells que hi vulguin participar a la passada dels obrers, doncs al final es trobaran amb un tall de coca de Sant Elm, que ja fa 2 anys que...
0: Quants? Perdona, Ignasi, just s'ha tallat. Quants anys fa que...
11: Que repartim la coca de Sant Elm doncs fa 4 anys, una cosa així, 4 o 5 anys, que ho fem amb Can Carbó, que ens va preparar una recepta específica amb gust a llorer, o sigui, una coca ben lloretenca. I també donem orxata al final de la passada dels obrers. Ara se'm sent millor?
0: Sí, ara perfecte.
11: Sí, perfecte. I llavors, ja l'any passat vàrem començar a fer una masterclass de Zumba.
0: Ara no, Ignasi, t'hem tornat a perdre. A veure, l'any es va començar a fer una masterclass?
11: Sí, de Zumba. I la veritat que vàrem tenir molt d'èxit, va venir molta gent i esperem doncs, que aquest any repeteixi. Aquest any la masterclass... doncs la donen 4 noies, liderades per la Ainhoa, que tothom la coneix com a gran mestra de Zumba, i així d'aquesta manera doncs, fem partícips la Festa Major doncs, a tota la població i fer-ho de manera divertida, ballant, que és com ha de ser la Festa Major.
0: Això és després...
11: dies per gaudir.
0: Després de la passada dels obrers és tot això, eh?
11: Ah, exactament. Un cop ja hem fet la passada als obrers, s'ha repartit la coca i la horchata, doncs es fa el zumba en el qual està tothom convidat. És un, la zumba és, fa uns passos ben fàcils de fer i amb una miqueta de ganes tothom gaudeix moltíssim. La veritat és que l'ambient al carrer, que quan la gent em trobo la gent de, que els hi va el tema del ball i així, doncs estan tots encantats perquè que es facin bueno, coses que agraden a la gent durant els dies de la festa major és el més important.
0: Per tant, barrejar una mica tradició, diversió, no? Festa, aquesta és
11: exactament
0: la idea.
11: Exactament. La idea és aquesta, no? Integrar doncs, tota la població de Lloret de Mar a la festa major, perquè és la festa de tots.
0: I l'endemà diumenge, que és la diada de Sant Elm en si, ho hem explicat una mica, ja al matí hi ha la missa i aquesta ofrena floral, que també és un acte destacat que es fa cada any,
11: Sí. La cofreria de Sant Elm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Elm, a la processó, el que volem tenir doncs, és un record doncs, per primer, per totes aquelles persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar, actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que doncs, els hi vagi tot molt bé. Aquesta és la idea, i per això es fa aquesta ofrena floral. Per una banda, el monument de la Marina Mercant en el passeig Verdaguer, i després, un cop hem agafat la processó, en el davant del Club Nàutic, en col·laboració amb el Club Nàutic, doncs una corona de llorer en el mar i es va enfonsar amb record d'aquelles persones que han perdut la vida aquest any en el mar.
0: D'acord, es llença al mar a davant del Club Nàutic, no davant de l'Ajuntament, que ho havíem dit malament, d'acord.
11: Sí, davant del Club Nàutic.
0: Ho corregim. I a la tarda, l'acte més vistós segurament, també molt destacat i que hi ha moltes famílies que esperen, que és el segon ball de plaça de la Festa Major, que és el de concurrència popular.
11: Exactament. El ball de plaça on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors de Vall de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Vall de Plaça, presidit amb la participació, evidentment, dels quatre balladors de l'any, amb les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda. Ja portem diversos anys fent el que és l'assaig. Aquest any vam fer-ho el dissabte passat, el 18. I
0: ui, s'ha tornat a tallar.
11: Cantena,
0: com va anar?
11: Més nens
0: Ignasi, perdona, que s'ha tallat. Dius que com va anar, no?, l'assaig del Vall de Plaça de dissabte.
11: Molt bé. La veritat, molta gent va participar, molt alegre, molt participatiu, pares, mares, avis. La veritat que ha sigut un gran encert el canviar de lloc, perquè abans en l'Arol doncs estava superbé, però és un espai que se'ns havia quedat petit, en el que el nen no podia acabar de ser protagonista perquè estàvem tots allà barrejats, i en canvi aquí a la plaça de la Vila doncs hem aconseguit això, que hi hagi un espai perquè els nens puguin ballar, hi ha un altre espai perquè els pares puguin veure-ho bé.
0: S'ha tornat a tallar. Ignasi,
11: Hola,
0: tenim problemes de cobertura. Deies això, que hi ha un espai perquè els nens s'ho passin bé, un espai perquè les famílies ho vegin, no?
11: Sí, i llavors molt important que es realitzi en el lloc on després ballaran, perquè així doncs, els nens i les nenes ja van assumint a tot l'entorn, i que el dia que arriben a ballar al Vall de Plaça, el dia 26, doncs ja es troben en el lloc que ja han fet l'assaig, i d'aquesta manera ja els hi resulta familiar i molt més fàcil d'incorporar-s'hi al ball.
0: Doncs esperem que vagi molt i molt bé tant aquest ball de plaça tan esperat de concurrència popular com la resta d'activitats que s'organitzen amb motiu de la Diada de Sant Elm. Ignasi Riera, obrer major de Sant Elm, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que teniu programat. Que vagi molt i molt bé.
11: Moltes gràcies, Maria.
12: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
13: Bon dia, bona hora.
0: 4 minuts per 9:15 i anem ara amb una altra qüestió, un aniversari destacat, perquè Abadén celebra 25 anys de vida a Lloret de Mar. La clínica dental està ubicada al carrer Sant Josep i ofereix serveis d'odontologia general, implants, ortodòncia, estètica dental i medicina estètica facial.
1: Coincidint amb la Festa Major de Santa Cristina, la clínica ofereix un aperitiu a tots els seus pacients aquest dijous a la tarda i es farà un brindis per celebrar aquests 25 anys de vida.
0: Avui parlem des dels estudis de Nova Ràdio Lloret amb Núria García, doctora i directora mèdica d'Abadén. Bon dia.
14: Bon dia.
0: I Jessica Sánchez, assessora i directora del centre. Bon dia.
15: Bon dia.
0: 25 anys de vida a Lloret, però Abadén va més enllà, no?
15: Sí.
0: Parleu-nos una mica com es valoren aquests 25 anys aquí al nostre municipi.
15: Bueno, vam començar com una clínica discreta, petita, i amb la intenció i el d'oferir una odontologia propera, una odontologia humana, hem anat creixent mica en mica fins als dies d'avui, amb unes instal·lacions molt més importants i una tecnologia important per acompanyar els nostres pacients en el dia a dia.
0: I tant, perquè al principi era el mateix espai més o menys, però molt, molt petitona, gairebé no es veia, no? I ara és tota la cantonada. Per tant, suposo que això us fa molt, molt feliços, perquè vol dir que la gent confia en Abadén.
16: Sí. Jo recordo que estàvem a la clínica petita, al carrer Oliva, i hi ha pacients que venen ara i diuen no, vosaltres no porteu 25 anys. Dic, sí, portem 25 anys. Estàvem al carrer Oliva, aquí al costat, i diuen, ah, sí, és veritat, hi havia una molt petitona. Doncs som nosaltres igual, del que hem ampliat gràcies als pacients de Lloret i al voltant, doncs, que fan possible que ampliem i som més grans i bueno, que arribi a tothom.
0: Tenim Abadén per anys aquí a Lloret.
15: Sí. Esperem.
0: Què diríeu? Una mica ja ho has dit, no? Tu, Núria, però què destacaríeu d'Abadén? Què creieu que fa especial i que ha comportat aquest èxit aquí a Lloret?
15: Doncs l'acompanyament de prop en els pacients. O sigui, la nostra filosofia des de ben principi és poder oferir una odontologia honesta, una odontologia on el pacient es senti com a casa i fer els tractaments que nosaltres faríem als nostres familiars. Doncs aquest tracte proper crec que ha estat una de les claus, a part de poder gaudir entre nosaltres d'un equip que realment és una família.
0: Clar, també volia preguntar això, perquè ha crescut en espai, ha crescut en pacients, però l'equip també ha crescut molt.
15: Molt.
0: Quants sou ara, o més o menys?
16: No doncs sé si... ara som 16 persones.
0: 16, Déu-n'hi-do,
16: sí,
0: eh?
16: Sí. I el que deia, no?, al carrer Oliva érem 3, 4, com a molt. I la veritat que molt contenta i molt feliç. La gent ho fa molt fàcil. L'equip és un amor, la veritat.
0: I el que és l'odontologia en general ha canviat molt en aquests 25 anys?
15: Moltíssim. Moltíssim. L'odontologia en poc temps s'ha adaptat, diguéssim, no?, al nou ritme que portem accelerat, no?, de vida, no?, a les noves tecnologies, a la intel·ligència artificial, a ser tot digitalitzat. O sigui, realment adaptar-nos en aquesta carrera d'esprint no és fàcil, però el treballar en equip ens aporta doncs, aquestes eines per poder créixer d'una manera còmode i poder oferir aquest creixement amb fiabilitat, que és sempre, doncs, quan les coses creixen ràpid, doncs és el que més preocupa, no? Poder oferir realment aquests canvis en els pacients de manera que siguin realment eficients, no?
0: Mm-hmm. I aprofitant que us tenim aquí, què és el que ha de saber la ciutadania? Per què és important tenir una bona cura, no, de la nostra boca? Què és el principal que hem de saber?
16: Doncs ja és salut i no és només estètica o funcional, és que et va la vida amb les dents. Llavors, qualsevol malaltia, qualsevol infecció, qualsevol patologia té a veure amb la boca. És superimportant.
0: Que hauríem de fer una revisió mínim cada any?
16: Sí.
0: O... Doncs important també deixar-ho dit. I com celebreu aquests 25 anys? Dèiem que heu preparat un aperitiu, no?
16: Doncs sí, tenim demà programat a la tarda una gran festa. Ja només no per els 25 anys, aprofitem també la futura revetlla que ve divendres de Santa Cristina i aprofitar, doncs, les festes majors de Lloret de Mar.
0: Doncs esperem que vagi molt i molt bé aquesta celebració, que hi hagi molts anys més de Badent a Lloret. No sé si voleu afegir alguna cosa més al respecte.
15: Doncs és un orgull portar aquesta carrera 25 anys i veure créixer a Lloret, envoltat de la població, de la població dels voltants, i veure com creixen els nostres pacients de petits a grans, i és un gran goig poder celebrar amb tots vosaltres. I res, us esperem demà.
0: Clar, que
15: amb, feu tots convidats.
0: Amb 25 anys és això, que deveu tenir pacients que eren nens i que ara ja són adults i heu vist tot aquest creixement, no?
16: Sí, sí, inclús gent que tenim que ja no hi són, per desgràcia, i la recordarem per sempre, perquè marquen el nostre cor, és el que he dit abans. Ja no és només un dentista i ja està, no, som algú més.
0: Doncs, com deia, esperem que vagi molt bé la celebració. Gràcies per venir a explicar aquí. Qui vulgui venir, és demà tota la tarda?
16: O... Demà a partir de les 5 de la tarda... Estem allà, posarem una carpa perquè es vegi bé i res. Moltes gràcies.
0: Perfecte.
15: Doncs moltes gràcies per tot.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies. I felicitats.
16: Moltes gràcies.
1: Ara passen 3 minuts de 8:45 de matí. És moment per saber la previsió meteorològica amb Xavier Segura. Bon dia.
14: Bon dia. Pocs canvis en el temps aquest dimecres, amb calor, xafogó, marcades. Hem tornat a tenir una nit pesada, càlida, tropical, i avui la màxima tornarà a superar els 30 graus amb aquesta xafogó marcada, que farà que la sensació tèrmica sigui acusada, marinada, moderada de cara a la tarda. I tot plegat amb aquest cel que continuarà mig enterbolit pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que es combinaran amb el sol i també la pols en suspensió. Un dia més sense precipitacions. Dijous hi haurà un pic càlid, les temperatures faran un nou cim a l'interior del país, es poden superar àmpliament els 42 graus, per exemple, a Ponent o a la Vall de l'Ebre, però aquí a la costa aquest ascens no es notarà. Seguirem amb les mateixes condicions de calor, xafogó, calma absoluta. Però els mapes van confirmant que a finals de setmana arribaran aquests canvis en el temps. Al cap de setmana, el mercuri anirà baixant i aquest descens es consolidarà de cara a l'inici de la setmana que ve. Simplement normalitzarem els termòmetres, però clar, venim de tan amunt que semblarà que fins i tot tenim una refrescada. En tot cas, continuarà fent calor, però més normal per les dates i sense valors tan disparats com els que estem tenint aquestes setmanes. Ja veurem si amb una mica més d'inestabilitat. De moment els mapes no es posen d'acord si arribaran alguns ruixats més enllà del Pirineu o Pripirineu, però en tot cas respirarem millor durant uns dies i les nits també seran més agradables.
1: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 26 graus centígrads.
12: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
13: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

8:35, seguim ara amb un breu en esports per destacar que el Club Natació Lloret segueix sumant resultats destacats aquest estiu. Fa uns dies, Júlia García es va proclamar subcampiona d'Espanya en el campionat estatal celebrat a Cádiz. Va ser a la prova dels 50 metres lliures amb una actuació de molt de nivell. A més, a la mateixa competició, la nedadora va arribar a la final dels 100 metres lliures amb una 8a posició i una 22a posició en la modalitat dels 50 metres papallona. D'altra banda, el cap de setmana passat, l'entitat va ser present en els campionats d'Espanya infantil i va aconseguir arribar a 4 finals de les 7 proves disputades amb els nedadors Javier García i Màxim Tolmachev. En el cas de Javier García, van ser 3 finals amb una 5a posició en els 100 metres papallona, un 6è lloc en els 200 metres papallona i una 7a plaça en els 200 metres lliures. Per la seva banda, Màxim Tolmachev va disputar la final dels 50 metres braça amb una marca personal i un nou rècord de club de 15 anys.

0: minuts passen de 2:15 i amb aquesta música ja ens hi veiem. Concert d'Havaneres a Sa Caleta, que serà l'escenari un any més d'aquest concert de festa major. Serà aquest dissabte a la nit i anirà a càrrec dels grups Son de l'Havana i Faroners de Calella.
1: Obriran el concert als calellencs i entre un grup i l'altre repartirà cremat per a tothom. A més, es donarà un mocador blanc a tots els assistents perquè el facin voleiar al ritme de les havaneres. El concert és aquest dissabte a 2:15 de la nit i l'accés és gratuït.

0: Parlem primer amb José Manuel Olaya, és fundador i acordeonista de Son de la Habana. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Passant la calor i esperant l'actuació que fareu a Lloret de Mar. Què heu preparat en el vostre cas?
1: Bueno, nosaltres som un grup que té un repertori molt ampli, que tenim moltes possibilitats de poder jugar amb estàndards del món de l'habanera i fora del món de l'habanera, sempre relacionant les cançons que fem en el mar o que tinguin a veure amb tot l'entorn del món nostre, no? Que és el món dels cants d'ida i tornada, els cants de taverna i l'habanera, valsos, rumba, bolero, una mica tot això.
0: Què creus que fa especial una cantada d'habaneres?
1: La seva gent, la gent que ve, perquè tenen ganes d'escoltar bones cançons que es coneixen, l'atractiu de cantar El meu avi, de cantar La Villarola, la participació. Per tant, jo em quedaria que sempre és el públic és el que fa especial una cantada d'habaneres. N'hi ha molt de públic sempre, molta gent que canta amb tu, que participa de la cantada, no és anar a un concert, escoltar i ja està. No, la gent, a nosaltres almenys ens passa que la gent canta amb nosaltres, participa, deixem cantar la gent, canta

0: havia estat a la Meravella molts anys, tenim un cantant que és el David Jarque, que és un cantant molt conegut, un cantant melòdic aquí a Catalunya, super conegut, que l'última seva etapa va estar a Mungrins, la Meravella, Orquesta Marina. O sigui que ens hem reunit uns quants amics del món de la música professionals i que ens agradaven les habaneres i hem dit, doncs vinga, va, anem a fer habaneres. El contrabaixista és Oriol Roca, contrabaix de jazz, sardana, mediterrani, és a dir, que hem fet una fusió d'estils professionals que estan donant com a resultat doncs, un grup d'habaneres frecs, diferent, experimentat, que es diu Som de l'Havana. Això és Som de l'Havana, una mica tot això.
1: Què us sembla Sa Caleta per fer-hi un concert com aquest, aquest indret de Lloret de Mar?
0: Sa Caleta és un entorn preciós. La primera vegada que van anar fa 2 o 3 anys, ja li vam comentar a Xavi, el tècnic de Cultura, que estava allà el regidor de Cultura, i que l'entorn era preciós, tenint el castell a dalt a mà dreta, mirant el... nosaltres mirant el públic des de l'escenari, la gent amunt al final del passeig, la cala, és un entorn idíl·lic a Lloret de Mar per fer una cantada d'havaneres. I nosaltres encantats d'anar, crec que és el tercer any que anem i estem molt contents d'anar-hi, sempre ho diem, estem contents, gràcies a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i l'entorn d'aquesta cantada pot ser una de les cantades més interessants i importants de la costa, de la Costa Brava, de la costa catalana i de la nostra costa, vaja. I jo crec que reúne a molta gent i a mi m'agrada molt anar. La veritat és que Sa Caleta i Lloret de Mar sempre és un, per nosaltres és un dia molt senyalat al nostre calendari.
1: Aquest any ens hem quedat sense el gran esdeveniment de la cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell a causa de l'incendi de les Gavarres. Per tant, totes les cantades d'havaneres prenen més valor aquest any.
0: Doncs sí, malauradament, l'incendi tan feroç, tan gran, tan important que van tenir fa una setmana... doncs va deixar sense la possibilitat de veure... Feia molts anys que no passava això, que no es retransmitia la cantada, que no es feia la cantada per motius aliens a tots nosaltres. I sí, és veritat, o sigui, la resta de cantades estan agafant més força, com la cantada de Sant Antoni de Calonge, van estar l'altre dia nosaltres, la cantada de Platja d'Aro, la cantada de Calafell, cantades grans... cantades importants on la gent les espera, vol anar-hi, vol participar, i són cantades doncs, en televisió, cantades molt grans, on doncs, el públic vol gaudir d'aquests events, d'aquests actes. I crec que Lloret de Mar doncs, té tot per poder ser i tenir una de les grans cantades de Catalunya.
1: José Manuel Olaya, gràcies per atendre la trucada, us esperem aquest dissabte.
0: Doncs moltes gràcies a tu, moltes gràcies a tothom i res, ens esperem, us esperem nosaltres a vosaltres també i que gaudiu de l'actuació i gaudiu del moment i de l'entorn que és preciós a Lloret de Mar.
1: Saludem ara a Lluís Sarriera, és membre de Faroners de Calella. Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què heu preparat per al concert d'aquest cap de setmana a Lloret?
2: Doncs comptant que venim a fer una festa molt senyalada aquí a Lloret, com és la cantada de Sa Caleta, doncs hem preparat un repertori una mica diferent, una mica variat, no solament de l'havanera clàssica, sinó que a més també incorporem algun bolero i alguna peça més diferent.
1: Heu actuat ja a la nostra vila, a Lloret?
2: Havíem actuat al barri de Pescadors fa temps i cap més vegada aquí a Lloret.
1: Per tant, no coneixeu Sa Caleta?
2: Sí, la coneixem perquè com que som d'aquí de prop, som de Calella, doncs ho tenim aquí a tocar.
1: Per tant, ja l'heu visitat i sabeu l'indret,
2: sí,
1: a peu del
2: sí.
1: Castell.
2: Exacte, en un lloc emblemàtic, sí.
1: Una mica, la història del grup Faroners, quin és?
2: Doncs mira,

0: Jo particularment vaig començar les havaneres en l'any 89 amb un grup fora de Calella, amb un grup badaloní, perquè jo sóc d'arrels badalonines i traslladat aquí a Calella a l'hora de jubilar-me. I després d'estar durant 30 anys bategant en el cor de la ciutat de Badalona, doncs em vaig traslladar aquí a Calella, tal com us he dit, i aquí vaig fer per muntar un grup d'havaneres i portar la cançó d'arrel tradicional, com és l'havanera, aquí al territori del Maresme, a l'Alt Maresme. I d'això ja em fa, doncs, des del 2017.
1: Aquest any ens hem quedat sense la nit per excel·lència, la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
0: Home, la cosa estava ja feta data i beneïda quan es va cancel·lar. Vull dir, la cosa ja estava en totes les entrades venudes, la gent ja estava desplaçada fins i tot. Vull dir, n'hi havia molts que ja estaven desplaçats, que ja estaven allà des de feia dies, perquè hi ha molta de la gent que acudeix, que acuta a la cantada de Calella de Palafrugell, són estiuejants d'allà, o bé són gent que hi van 2, 3, 4, 5 dies abans i estan allà uns quants dies més. Vull dir que viuen la cantada de diferent manera, tot i que hi ha un públic que hi va exclusivament també d'aquella nit, no? Però realment ha sigut una petita desgràcia, no? Dintre del que cap, és una petita desgràcia, perquè és una cosa que ens hem tret de sobre sense voler-ho i per causes alienes a la gent, sí, sí.
1: Tornant a Lloret, no sé si el factor calor també us repercuteix.
0: Home, són més diria que més cansades les cantades aquest any. Són més cansades totes. I suposo per això que aquí el dia que venim aquí, que és el dia 25, jo crec que ja farà una miqueta més de fresca, no? Diuen que tindrem mig grau menys o un grau menys. No, més o menys.
1: Només amb això ja alleugerim, eh?
0: Sí. De totes maneres, em sembla que jo, en el cotxe, em sembla que em portaré el vestit de bany i potser quan acabem igual em fumo un bany per allà, en algun lloc, perquè la veritat és que suem molt.
1: Bona pensada. Sí. M'equivoco si dic que el meu avi és la havanera més sol·licitada?
0: Bueno, n'hi ha dues, la vella Lola i el meu avi, sí, sí. Nosaltres moltes vegades, bueno, jo des de tants anys que estic cantant havanera, sempre, cada any, cada temporada, sempre hi ha algun lloc o altre, més d'un, que sempre quan arribes i estàs muntant, estàs preparant, el primer que passa per allà sota l'entaulat, escolta, que teniu, que fareu el meu avi? Home, sí, i tant que farem. I la vella Lola, també. I ara ja acostumen a demanar ja el canó de Palamós.
1: Caram.
0: Sí, sí, ja anem fent el que ens demana el públic, pràcticament.
1: Molt bé, doncs, Lluís Sarriera, sí, sí. Us esperem aquest dissabte a Lloret de Mar en aquesta cantada d'havaneres.
0: Molt bé, doncs us agraïm la d'això que heu tingut de trucar-nos i de deixar-nos parlar aquí per antena.
1: Gràcies i bon dia.
0: Molt bé, bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
3: Minuts per les 9, seguim en plena festa major per parlar de Sant Nocturne Gegant, que és una de les novetats d'aquest any. Els gegants de Lloret organitzen una cercavila aquest diumenge al vespre.
1: La convocatòria és a 9:15 a la plaça Pere Torrent per anar tots plegats fins a la plaça de la Vila. La cercavila comptarà amb la participació dels gegants centenaris de Caldes de Malavella.
3: El cap de la colla gegantera de Lloret és Àlex Lechuga i el tenim al telèfon. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Àlex, explica'ns una mica com és que organitzeu aquesta Sant Nocturne Gegant. D'on surt la idea?
4: Mira, nosaltres us expliquem per què hem volgut fer aquest acte i sobretot a la nit. Nosaltres hem volgut fer un acte a Santa Cristina perquè feia molts anys que abans fèiem trobada gegantera i durant uns anys vam veure que era inviable fer una trobada gegantera a Santa Cristina perquè, bueno, hi ha molta gent, el volum de gent no permet fer organitzar actes grans i llavors doncs, hem volgut donar un caire diferent i també una mica va enllaçat amb el que parlàvem ara també sobre les calors també, i els geganters ens estem adaptant als nous temps i una mica és també doncs, fer una cercavila nocturna perquè fa molta calor. Últimament les cercaviles no es poden fer bé i amb condicions òptimes i per això ho hem volgut fer-ho a la nit. I és un acte que, a més, que el que vol és que duu una colla perquè el deixin de lloret al màxim des d'una altra perspectiva i coneguin la nostra festa major de Santa Cristina amb una cercavila nocturna que pretén que tota la gent ens acompanyi fins al Castell de Focs a la platja.
3: Per tant, Àlex neix amb ganes de consolidar-se, de quedar-se com a acte fix per festa major.
4: Sí, és una de les coses que us volíem dir, que nosaltres, si surt bé i té tirada, doncs és un acte que volem que perduri i es mantingui durant els propers anys.
3: Segur que sí, perquè a més, doncs com deies, no? El tema aquest de la temperatura serà agradable, encara hi ha una mica de llum, per tant, té molt bona pinta aquesta Sant Nocturna gegant. Deies que la idea és acabar al Castell de Focs Artificials. Explica'ns una mica quin és el recorregut que fareu, perquè la convocatòria és a 8:45 a la plaça Pere Torrent.
4: Sí, nosaltres a les 8 de la tarda ja estarem allà plantats amb els gegants de Caldes, de Malavella, i llavors la idea és a les 8:45 començar a animar una mica la gent i que escoltin música i fresa també doncs, a la plaça Pere Torrent i que ja vinguin allà a la convocatòria i comencem a sortir cap al recorregut que hem pensat que és Pere Torrent, al carrer Torrentó, Sant Pere, cap a baix que tirant cap a la plaça Piferrer, plaça Església, al carrer de la Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer i la plaça de la Vila. I allà a la plaça de la Vila doncs, farem uns balls, la colla Caldes, la colla de Lloret i uns balls finals. I la nostra idea és que els gegants doncs, es quedin a la façana a la plaça de la Vila, mirant cap al mar, doncs, veient també com si fossin uns espectadors de veure el Castell de Focs que ens ha preparat l'Ajuntament i tot el poble de Lloret, no?, per veure el final de Festa Major.
3: Mm-hmm. I clar, allà a la plaça de la Vila hi haurà totes les persones que hauran participat en el ball de plaça de concurrència popular, per tant allà també on te fareu els balls de final de cercavila s'espera que hi hagi molta gent.
4: Sí, nosaltres el que volem és això, que també a part de la gent que ja estarà a la plaça i que és la dia de Sant Elm i que s'organitza el ball de plaça, però tota la gent que estigui passejant per Lloret doncs que ens acompanyi fins allà baix i que allà a la plaça de la Vila ens ajuntem tota la gent i puguin veure les diferents coses, no?, que tenim de la Festa Major, entre elles doncs, el ball de plaça. Hi haurà gent del ball de plaça allà i nosaltres com a geganters.
3: Mm-hmm. Doncs Àlex, només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé aquesta Sant Nocturna gegant que celebra la primera edició. Esperem quedar moltíssimes i moltes gràcies per compartir-ho amb nosaltres i molt bona Festa Major.
4: Sí, nosaltres dir-vos també que ens acompanyarà una banda, que a més una banda que ens acompanyarà i tocarà en temes actuals com temes també tradicionals i que esperem que ho passeu molt bé i que acompanyeu els gegants indians, perquè el que pretén és això, no?, que els gegants indians doncs tinguin una solemnitat i un protocol dintre la Festa Major de Santa Cristina i que aquest acte perduri durant molts anys.
3: Ah, doncs això també.
4: Molt bona festa major a tothom.
3: Ho volem destacar, que anireu acompanyats d'una banda que encara farà més festa.
4: Sí, sí, sí.
3: Doncs molt bona festa major, Àlex. Gràcies i una abraçada.
4: Molt bona festa major a Santa Cristina a tothom.
2: Bon dia, bona hora.

0: Menys de 7 minuts i seran les 9 i anem ara amb una altra qüestió paral·lel a la Festa Major de Santa Cristina, perquè el Club Caiac Lloret fa un homenatge a Albert Martínez, mort recentment a conseqüència d'un càncer.
1: L'acte es farà aquest diumenge a l'Aigua d'en Cols i també a Cala Grans.
0: En parlem avui aquí al Bon Dia Bon Hora des dels estudis de la ràdio de Lloret amb un membre del Club Caiac Lloret i amic des de la infància de l'Albert Martínez, que és en Josep Agustí. Bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: I també amb el president del Club Caiac Lloret, que és l'Ignasi Mir. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Però, Ignasi, ha costat una mica el micro. Expliqueu-nos què és el que fareu exactament, com serà aquest homenatge i per què neix aquesta idea.
3: Bueno, aquesta idea va néixer perquè quan a la pandèmia vam perdre un dels membres més estimats, que va ser en Jesús Gifusano, i li vam fer un petit homenatge. Ell tenia un lloc que li agradava molt anar-hi, que ell li deia la Cova dels Sons, i vam pensar portar-hi entre el grup un ram de flors i fer un petit parlament en la zona de la Cova dels Sons. I va quedar molt bonic, va ser molt bonic. I vam pensar que, pues, en repetir la cosa, també ho vam fer amb el Cristian González i ara, pues, ho volíem fer amb l'Albert. Uh-huh. És simplement dedicar-los un petit homenatge íntim amb ell i a la família des del Club del Caiac.
0: I la idea és aquesta, que anireu tots plegats en aquestes zones que eren especials per l'Albert, en aquest cas?
3: Sí.
2: Sí, correcte, sí. Sí, l'Albert havia demanat les cendres llençar-les a Saiga d'en Cols i també a Portopí. Uh-huh. I en aquest cas nosaltres ho farem a l'Aigua d'en Cols.
0: D'acord, i anireu, llançareu cendres per això allà?
2: Sí, llançarem una part de les cendres.
0: Uh-huh. Josep, com era l'Albert?
2: L'Albert era una gran persona. Jo vaig coincidir, bueno, des de petit, no?, que havíem anat al col·legi junts. Vam estar, bueno, tota la joventut, tota l'adolescència, la joventut junts, i després, quan ens vam jubilar, vam tornar a tenir una relació forta, no? Vam crear un grup que es deia Els Tres Avis, bueno, i vam tenir, o sigui, fèiem moltes coses en comú.
0: Mm-hmm. Sí. Estaria content, no?, d'aquest homenatge.
3: Jo espero que sí. Nosaltres ho fem amb totes les ganes del món de retre-li aquest homenatge, perquè a més era una persona molt entranyable. Era una persona... Jo, per lo que la vaig conèixer, que tampoc era en profunditat, però sí que era una persona molt entranyable, molt humil, molt sempre disposat. Llavors, bueno, però era un mes del club. Som un grup d'amics que, bueno, ens uneix a l'afició pel caiac i vam organitzar el club. Llavors, hi volem fer aquest homenatge.
0: Clar, ja que parlem del club, un grup d'amics, però és obert, no? Si algú li agrada el caiac, podria venir? Com funciona?
3: I tant, per favor. O sigui, el que volem és que la gent s'aficioni, que pugui gaudir del mar des del punt de vista del caiac, que és una activitat molt maca, molt, perquè pots roquejar, pots anar per la vora de la costa, i és una activitat que no requereix una experiència. Inclús des del club, en el club tenim algun caiac obert d'aquests per iniciar-se. Si algú vol participar, sempre acompanyat amb algú del club, estem oberts a que tothom hi participi, que si vulgui formar part, doncs no hi ha cap problema. I l'únic, si no té caiac, pues, pot accedir amb algun, i si no, pues, hi ha gent que té el caiac i el tenim en el port de Canyelles i no hi ha cap problema.
0: I en tot cas, algú pot venir a provar i si li agrada, doncs llavors comprar-se un caiac, no?
3: Faltaria més, sí, sí. Estem oberts a que la gent s'animi a gaudir d'aquest petit esport.
0: I en el teu cas, Josep, què és el que t'agrada de fer caiac?
2: Bueno, el caiac és una embarcació molt simple que la pots pesa molt poc, la pots portar al mar sense res, vull dir, només amb les mans, i que és molt lleugera i pots anar pels freus, pots anar, té molta, molta llibertat, no? És una embarcació que, per cert, va ser l'Albert que me va ensenyar a anar amb caiac. Ell me va ensenyar això quan em vaig jubilar. Sí.
0: Doncs segur que estaria content que de veure com ara li feu aquest homenatge. A quina hora serà? Diumenge?
3: El diumenge hem quedat al port cap a les 8 del matí per poder ja sortir entre unes coses i altres. A 8 i mitja, 3 quarts de 9 està al mar, perquè serem força gent, i entre que l'embarcació d'en Joan, que ens ha ofert a col·laborar per portar la gent de la família que no vulguin en caiac, pues hem de preparar una miqueta les coses, i hem quedat cap allà a les 8 per sortir a 8 i mitja, 3 quarts cap a la cerimònia.
0: Doncs que vagi molt bé, moltes gràcies per fer-ho públic a través de la ràdio. Una abraçada molt gran i un record també per tota la família de l'Albert Martínez, que era molt conegut aquí a Lloret, tots el coneixíem, i malauradament ens va deixar abans del que li hauria tocat. Sí. Gràcies a Josep i Ignasi per passar
3: gràcies
0: per la ràdio.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies i fins demà a les 8.
4: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
5: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: a les 10.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Sa Caleta serà l'escenari un any més del concert d'havaneres de Festa Major. Serà aquest dissabte i anirà a càrrec dels grups Son de l'Havana i Faroners de Calella. Totes dues bandes han preparat un repertori variat amb moltes havaneres, però també altres peces. Escoltem José Manuel Olaya, fundador i acordionista de Son de l'Havana, i Lluís Sarriera, de Faroners de Calella.
4: Són un grup que té un repertori molt ampli, que tenim moltes possibilitats de poder jugar amb estàndards del món de l'havanera i fora del món de l'havanera, sempre relacionant les cançons que fem en el mar o que tinguin a veure amb tot l'entorn del món nostre, no? Que és el món dels cants d'ida i tornada, els cants de taverna i l'havanera, valsos, rumba, bolero, una mica tot això.
5: Comptant que venim a fer una festa molt senyalada aquí a Lloret, com és la cantada de Sa Caleta, doncs hem preparat un repertori una mica diferent, una mica variat, no solament de l'havanera clàssica, sinó que a més també incorporem algun bolero i alguna peça més diferent.
3: Obriran el concert els calallencs i entre un grup i l'altre repartirà cremat per tothom. A més, es donarà un mocador blanc a tots els assistents perquè el facin voleiar el ritme de les havaneres. Tot plegat a Sa Caleta, un indret ideal per fer-hi una cantada d'havaneres.
4: Sa Caleta és un entorn preciós, és un entorn idíl·lic a Lloret de Mar per fer una cantada d'havaneres. I nosaltres encantats d'anar, crec que és el tercer any que anem, i estem molt contents d'anar-hi, sempre ho diem, estem contents, gràcies a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i l'entorn d'aquesta cantada pot ser una de les cantades més interessants i importants de la Costa Brava, de la Costa Catalana, que reúne a molta gent. A mi m'agrada molt anar.
3: El concert d'havaneres amb Son de l'Havana i Faroners de Calella és aquest dissabte 2:15 de la nit i l'accés és gratuït.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. La Clínica Dental Abadent, situada al carrer Sant Josep, celebra el seu 25è aniversari. És per això que aquest dijous a la tarda, a partir de les 5, i coincidint també amb la Festa Major de Santa Cristina, oferiran un aperitiu per a tots els seus pacients i es farà també un brindis per celebrar els 25 anys de vida. Abadent, que va començar com una clínica discreta i petita al carrer Oliva, ha anat creixent fins a dia d'avui amb unes instal·lacions més importants i una tecnologia més avançada. Escoltem a la doctora i directora mèdica Núria García, que explica que el que els fa diferents és el tracte que ofereixen.
4: L'acompanyament de prop en els pacients, o sigui, la nostra filosofia des de ben principi és poder oferir una odontologia honesta, una odontologia on el pacient es senti com a casa i fer els tractaments que nosaltres faríem als nostres familiars. Doncs aquest tracte proper crec que ha estat una de les claus, a part de poder gaudir entre nosaltres d'un equip que realment és una família.
3: Ha crescut l'espai i també l'equip, expliquen. De fet, han passat de ser 3 persones a ser-ne 16 actualment. Jessica Sánchez, assessora i directora del centre, posa el focus en tenir cura de la nostra boca. Per una qüestió de salut, diu, amb una revisió mínim a l'any.
5: Doncs ja és salut. És salut i no és només estètica o funcional. És que et va la vida amb les dents. Llavors, qualsevol malaltia, qualsevol infecció, qualsevol patologia té a veure amb la boca. És superimportant.
3: 25 anys de vida en què han vist créixer els seus pacients i també a la població de Lloret.
5: Tenim demà programat a la tarda una gran festa. Ja només no per als 25 anys, aprofitem també la futura revetlla que ve divendres de Santa Cristina i aprofitar doncs les festes majors de Lloret de Mar.
4: Bueno, és un orgull portar aquesta carrera de 25 anys i veure créixer a Lloret i veure com creixen els nostres pacients de petits a grans, i és un gran goig poder celebrar amb tots vosaltres. I res, us esperem demà.
3: La celebració serà demà a partir de les 5 de la tarda davant mateix de la clínica, al carrer Sant Josep, on instal·laran una carpa.
2: La previsió meteorològica.
3: Com sempre, és moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
6: Bon dia. Pocs canvis en el temps aquest dimecres, amb calor, xafogor, marcades. Hem tornat a tenir una nit pesada, càlida, tropical, i avui la màxima tornarà a superar els 30 graus amb aquesta xafogor marcada, que farà que la sensació tèrmica sigui acusada, marinada, moderada de cara a la tarda. I tot plegat amb aquest cel que continuarà mig enterbolit pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que es combinaran amb el sol i també la pols amb suspensió. Un dia més sense precipitacions. Dijous hi haurà un pic càlid, les temperatures faran un nou cim a l'interior del país, es poden superar àmpliament els 42 graus, per exemple, a Ponent o a la Vall de l'Ebre, però aquí a la costa aquest ascens no es notarà. Seguirem amb les mateixes condicions de calor, xafogor, calma absoluta. Però els mapes van confirmant que a finals de setmana arribaran aquests canvis en el temps. Al cap de setmana, el mercuri anirà baixant i aquest descens es consolidarà de cara a l'inici de la setmana que ve. Simplement normalitzarem els termòmetres. Però clar, venim de tan amunt que semblarà que fins i tot tenim una refrescada. En tot cas, continuarà fent calor, però més normal per les dates i sense valors tan disparats com els que estem tenint aquestes setmanes. Ja veurem si amb una mica més d'inestabilitat. De moment els mapes no es posen d'acord si arribaran alguns ruixats més enllà del Pirineu o Prepirineu. En tot cas, respirarem millor durant uns dies i les nits també seran més agradables.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix, a les 11 del matí, una temperatura de 28 graus centígrads aquí, a Lloret de Mar.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El Club Caiac Lloret retreu homenatge aquest diumenge a Albert Martínez, mort recentment a conseqüència d'un càncer. L'acte es farà a l'Aigua d'en Cols, una de les zones més especials per a ell. Els membres de l'entitat i la família es trobaran al port a les 8 del matí per sortir cap al mar entre 2:15 i 9:15. Les persones que no vulguin fer el trajecte en caiac podran acompanyar-los amb una embarcació. La iniciativa neix arran dels homenatges que el club ja va organitzar durant la pandèmia en record de Yasuji Fusano i posteriorment també de Cristian González. Escoltem Ignasi Mir, president del Club Caiac Lloret.
4: És simplement dedicar-los un petit homenatge íntim amb ell i a la família des del Club del Caiac. El diumenge hem quedat al port cap a les 8 del matí per poder ja sortir entre unes coses i altres a 8:30, 9:15 estar al mar, perquè serem força gent i entre que l'embarcació d'en Joan, que ens ha ofert a col·laborar per portar la gent de la família que no vulguin en caiac, pues hem de preparar una miqueta les coses i hem quedat cap a les 8 per sortir a 8:30, 3:15 cap al la cerimònia.
3: Josep Agustí, membre del club i amic de la infància d'Albert Martínez, el recorda com una gran persona.
5: Albert era una gran persona. Jo vaig coincidir, bueno, des de petit, no?, que havíem anat al col·legi junts. Vam estar, bueno, tota l'adolescència, la joventut junts. I després, quan ens vam jubilar, vam tornar a tenir una relació forta, no? Vam crear un grup que es deia Els Tres Avis. O sigui, fèiem moltes coses en comú.
3: Des del Club Caiac Lloret asseguren que aquest és un gest senzill però carregat de significat, amb el qual volen mantenir viu el record d'un company molt estimat. Aprofitant l'acte, l'entitat també anima la ciutadania a descobrir el caiac, una activitat apta per tothom i que es pot provar acompanyat dels membres del club. De fet, va ser el mateix Albert Martínez qui va introduir Josep Agustí en aquest esport.
4: Que la gent s'aficioni, que pugui gaudir del mar des del punt de vista del caiac, que és una activitat molt maca, molt, perquè pots roquejar, pots anar per la vora de la costa, i és una activitat que no requereix una experiència.
5: És una embarcació molt simple, que la pots pesa molt poc, la pots portar al mar sense res, vull dir, només amb les mans, i que és molt lleugera i pots anar pels freus, pots anar, té molta llibertat, no? És una embarcació que, per cert, va ser l'Albert que me va ensenyar a anar amb caiac.
3: Un homenatge íntim amb què familiars, amics i companys de rem volen acomiadar Albert Martínez al lloc que tant estimava, mantenint viu el seu record entre les aigües de la nostra costa.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. La Clínica Dental Abadent, situada al carrer Sant Josep, celebra el seu 25è aniversari. És per això que aquest dijous a la tarda, a partir de les 5, i coincidint també amb la Festa Major de Santa Cristina, oferiran un aperitiu per a tots els seus pacients i es farà també un brindis per celebrar els 25 anys de vida. Abadent, que va començar com una clínica discreta i petita al carrer Oliva, ha anat creixent fins a dia d'avui amb unes instal·lacions més importants i una tecnologia més avançada. Escoltem a la doctora i directora mèdica Núria García, que explica que el que els fa diferents és el tracte que ofereixen.
4: L'acompanyament de prop en els pacients, o sigui, la nostra filosofia des de ben principi és poder oferir una odontologia honesta, una odontologia on el pacient es senti com a casa i fer els tractaments que nosaltres faríem als nostres familiars. Doncs aquest tracte proper crec que ha estat una de les claus, a part de poder gaudir entre nosaltres d'un equip que realment és una família.
3: Ha crescut l'espai i també l'equip, expliquen. De fet, han passat de ser 3 persones a ser-ne 16 actualment. Jessica Sánchez, assessora i directora del centre, posa el focus en tenir cura de la nostra boca. Per una qüestió de salut, diu, amb una revisió mínim a l'any.
5: Doncs ja és salut. És salut i no és només estètica o funcional. És que et va la vida amb les dents. Llavors, qualsevol malaltia, qualsevol infecció, qualsevol patologia té a veure amb la boca. És superimportant.
3: 25 anys de vida en què han vist créixer els seus pacients i també a la població de Lloret.
5: Tenim demà programat a la tarda una gran festa. Ja només no per als 25 anys, aprofitem també la futura revetlla que ve divendres de Santa Cristina i aprofitar doncs, les festes majors de Lloret de Mar.
4: Bueno, és un orgull portar aquesta carrera de 25 anys i veure créixer a Lloret i veure com creixen els nostres pacients de petits a grans, i és un gran goig poder celebrar amb tots vosaltres. I res, us esperem demà.
3: La celebració serà demà a partir de les 5 de la tarda davant mateix de la clínica al carrer Sant Josep, on instal·laran una carpa.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aquest diumenge 26 de juliol se celebra la Diada de Sant Elm, que coincideix també amb Sant Anna i Sant Joaquim. Aquí a Lloret sempre és una jornada molt especial liderada per la confraria de Sant Elm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. La celebració comença amb la passada dels obrers de Sant Elm, la vigília del 26, és a dir, aquest dissabte a les 9 del vespre, per anunciar la festa de l'endemà. Passaran pel passeig marítim, pel carrer de la Vila fins al carrer Santa Cristina, per tornar cap a l'Ajuntament a través de la Rambla Bernès. L'obrer major, Ignasi Riera, explica que han acabat i hi haurà orxata i coca de Sant Elm per tothom, amb la col·laboració de Can Carbó i també una sessió de zumba oberta a tothom per animar la festa.
4: Ja l'any passat vàrem començar a fer una masterclass de zumba i la veritat que vàrem tenir molt d'èxit, va venir molta gent i esperem doncs, que aquest any repeteixi. Aquest any la masterclass la donen 4 noies liderades per la Ainhoa, que tothom la coneix com a gran mestra de zumba, i així d'aquesta manera doncs, fem partícips la festa major doncs, a tota la població i fer-ho de manera divertida, ballant, que és com ha de ser la festa major.
3: De cara a diumenge, la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial. Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de llorer en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Primer, el monument de la Marina Mercant al passeig Verdaguer i tot seguit al fons del mar, a l'alçada del Club Nàutic Lloret, que hi col·labora.
4: La cofreria de Sant Elm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Elm, a la processó, el que volem tenir doncs és un record, doncs, primer, per totes aquelles persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar, actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que els hi vagi tot molt bé.
3: A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Elm a la platja de Lloret. De cara a la tarda arriba el Ball de Plaça de Concurrència Popular. Primer, a les 7, els obrers de Sant Elm faran una nova passada des de la Capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Elm per anar fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades a la plaça pels representants de Sant Elm i, a més, tota la mainada que ho vulgui pot sortir a ballar.
4: El Ball de Plaça, on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors de Vall de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Vall de Plaça, amb la participació, evidentment, dels 4 balladors de l'any, amb les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda.
3: De cara al vespre, per tancar la festa major, hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Sa Caleta serà l'escenari un any més del concert d'havaneres de Festa Major. Serà aquest dissabte i anirà a càrrec dels grups Son de l'Havana i Faroners de Calella. Totes dues bandes han preparat un repertori variat amb moltes havaneres, però també altres peces. Escoltem José Manuel Olaya, fundador i acordionista de Son de l'Havana, i Lluís Sarriera, de Faroners de Calella.
4: Són un grup que té un repertori molt ampli, que tenim moltes possibilitats de poder jugar amb estàndards del món de l'havanera i fora del món de l'havanera, sempre relacionant les cançons que fem en el mar o que tinguin a veure amb tot l'entorn del món nostre, no? Que és el món dels cants d'ida i tornada, els cants de taverna i l'havanera, valsos, rumba, bolero, una mica tot això.
5: Comptant que venim a fer una festa molt senyalada aquí a Lloret, com és la cantada de Sa Caleta, doncs hem preparat un repertori una mica diferent, una mica variat, no solament de l'havanera clàssica, sinó que a més també incorporem algun bolero i alguna peça més diferent.
3: Obriran el concert els calallencs i entre un grup i l'altre repartirà cremat per tothom. A més, es donarà un mocador blanc a tots els assistents perquè el facin voleiar el ritme de les havaneres. Tot plegat a Sa Caleta, un indret ideal per fer-hi una cantada d'havaneres.
4: Sa Caleta és un entorn preciós, és un entorn idíl·lic a Lloret de Mar per fer una cantada d'havaneres. I nosaltres encantats d'anar, crec que és el tercer any que anem, i estem molt contents d'anar-hi, sempre ho diem, estem contents, gràcies a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i l'entorn d'aquesta cantada pot ser una de les cantades més interessants i importants de la Costa Brava, de la Costa Catalana, que reúne a molta gent. A mi m'agrada molt anar.
3: El concert d'havaneres amb Son de l'Havana i Faroners de Calella és aquest dissabte 2:15 de la nit i l'accés és gratuït.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els gegants de Lloret organitzen la cercavila Sa Nocturna Gegant. És una de les novetats de la Festa Major d'enguany que se celebrarà diumenge a 8:45 del vespre. La trobada serà a la plaça Pere Torrent per anar tots plegats fins a la plaça de la Vila en una cercavila que comptarà amb la participació dels gegants centenaris de Caldes de Malavella. Escoltem Àlex Lechuga, cap de la colla gegantera de Lloret.
3: Nosaltres hem volgut fer un acte a Santa Cristina perquè feia molts anys que abans fèiem trobada gegantera i durant uns anys vam veure que era inviable fer una trobada gegantera a Santa Cristina perquè bueno, hi ha molta gent, el volum de gent no permet fer organitzar actes grans i llavors doncs, hem volgut donar un caire diferent i una mica és també doncs, fer una cercavila nocturna perquè fa molta calor. Últimament les cercaviles no es poden fer bé i amb condicions òptimes i per això ho hem volgut fer-ho a la nit.
2: La intenció des de la colla, diuen, és que si surt bé, la nocturna gegant es converteixi en tradició. Tot i ser a 8:45 del vespre, a les 8 ja seran a la plaça Pere Torrent.
3: Mira, nosaltres a les 8 de la tarda ja estarem allà plantats amb els gegants de Caldes de Malavella i llavors la idea és a les 8:45 començar a animar una mica la gent i que escoltin música i fresa també doncs, a la plaça Pere Torrent i que ja vinguin allà a la convocatòria i comencem a sortir cap al recorregut que hem pensat que és Pere Torrent, al carrer Torrentó, Sant Pere, cap a baix que tirant cap a la plaça Piferrer, plaça Església, al carrer de la Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer i la plaça de la Vila. I allà a la plaça de la Vila doncs, farem uns balls, la colla Caldes, la colla de Lloret i uns balls finals. I la nostra idea és que els gegants doncs, es quedin a la façana marítima, bueno, a la plaça de la Vila, mirant cap al mar, doncs, veient també com si fossin uns espectadors de veure el castell de fosc.
2: Aprofitant que a la plaça de la Vila hi haurà tothom que haurà participat en el ball de plaça, des de la colla gegantera esperen que aquells que passegin per Lloret s'hi sumin. A més, s'expliquen, els acompanyarà una banda.
3: El que volem és això, que també, a part de la gent que ja estarà a la plaça i que és a l'àrea de Sant Elm i que s'organitza el ball de plaça, però tota la gent que estigui passejant per Lloret, doncs que ens acompanyi fins allà baix i que allà a la plaça de la Vila ens ajuntem, tota la gent puguin veure les diferents coses no, que tenim de la Festa Major, entre elles doncs, el ball de plaça. Hi haurà gent del ball de plaça allà i nosaltres som geganters. Dir-vos també que ens acompanyarà una banda, que a més una banda que ens acompanyarà i tocarà temes actuals com temes també tradicionals i que esperem que ho passeu molt bé i que acompanyeu els gegants indians.
2: Una proposta que pretén que els gegants indians aconsegueixin una solemnitat i un protocol dins de la Festa Major de Santa Cristina. Recordem que la cercavila Sa Nocturna Gegant celebra la seva primera edició amb convocatòria aquest diumenge a 8:45 del vespre a la plaça Pere Torrent.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Que aquest cant ressoni més enllà del crit. Que no em perdi en l'afany d'un somni escrit. Si no en la veritat,

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fet de mà. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Club Caiac Lloret retreu homenatge aquest diumenge a Albert Martínez, mort recentment a conseqüència d'un càncer. L'acte es farà a l'Aigua d'en Cols, una de les zones més especials per a ell. Els membres de l'entitat i la família es trobaran al port a les 8 del matí per sortir cap al mar entre 2:15 i 9:15. Les persones que no vulguin fer el trajecte en caiac podran acompanyar-los amb una embarcació. La iniciativa neix arran dels homenatges que el club ja va organitzar durant la pandèmia en record de Yasushi Fusano i posteriorment també de Cristian González. Escoltem Ignasi Mir, president del Club Caiac Lloret.
3: És simplement dedicar-los un petit homenatge íntim amb ell i a la família des del Club del Caiac. El diumenge hem quedat al port cap a les 8 del matí per poder ja sortir entre unes coses i altres a 8:30, 9:15 estar al mar, perquè serem força gent, i entre que l'embarcació d'en Joan, que ens ha ofert a col·laborar per portar la gent de la família que no vulguin en caiac, pues hem de preparar una miqueta les coses, i hem quedat cap a les 8 per sortir a 8:30, 3:15 cap a la cerimònia.
2: Josep Agustí, membre del club i amic de la infància Albert Martínez, el recorda com una gran persona.
4: Albert era una gran persona. Jo vaig coincidir, bueno, des de petit, no?, que havíem anat al col·legi junts. Vam estar, bueno, tota l'adolescència, la joventut junts. I després, quan ens vam jubilar, vam tornar a tenir una relació forta, no? Vam crear un grup que es deia Els Tres Avis. O sigui, fèiem moltes coses en comú.
2: Des del Club Caiac Lloret asseguren que aquest és un gest senzill però carregat de significat, amb el qual volen mantenir viu el record d'un company molt estimat. Aprofitant l'acte, l'entitat també anima la ciutadania a descobrir el caiac, una activitat apta per tothom i que es pot provar acompanyat dels membres del club. De fet, va ser el mateix Albert Martínez qui va introduir Josep Agustí en aquest esport.
3: Que la gent s'aficioni, que pugui gaudir del mar des del punt de vista del caiac, que és una activitat molt maca, molt, perquè pots roquejar, pots anar per la vora de la costa, i és una activitat que no requereix una experiència.
4: És una embarcació molt simple, que la pots pesa molt poc, la pots portar al mar sense res, vull dir, només amb les mans, i que és molt lleugera, i pots anar pels freus, pots anar, té molta llibertat, no? És una embarcació que, per cert, va ser l'Albert que me va ensenyar a anar amb caiac.
2: Un homenatge íntim amb què familiars, amics i companys de rem volen acomiadar Albert Martínez al lloc que tant estimava, mantenint viu el seu record entre les aigües de la nostra costa.
1: La previsió meteorològica.
2: Com sempre, és moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura.
5: Bona tarda. Pocs canvis en el temps aquest dimecres, amb calor, xafogó, marcades. Hem tornat a tenir una nit pesada, càlida, tropical, i avui la màxima tornarà a superar els 30 graus amb aquesta xafogó marcada, que farà que la sensació tèrmica sigui acusada, marinada, moderada de cara a la tarda. I tot plegat amb aquest cel que continuarà mig enterbolit pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que es combinaran amb el sol i també la pols en suspensió. Un dia més sense precipitacions. Dijous hi haurà un pic càlid, les temperatures faran un nou cim a l'interior del país, es poden superar àmpliament els 42 graus, per exemple, a Ponent o a la Vall de l'Ebre, però aquí a la costa aquest ascens no es notarà. Seguirem amb les mateixes condicions de calor, xafogó, calma absoluta. Però els mapes van confirmant que a finals de setmana arribaran aquests canvis en el temps. Al cap de setmana, el mercuri anirà baixant i aquest descens es consolidarà de cara a l'inici de la setmana que ve. Simplement normalitzarem els termòmetres, però clar, venim de tan amunt que semblarà que fins i tot tenim una refrescada. En tot cas, continuarà fent calor, però més normal per les dates i sense valors tan disparats com els que estem tenint aquestes setmanes. Ja veurem si amb una mica més d'inestabilitat. De moment els mapes no es posen d'acord si arribaran alguns ruixats més enllà del Pirineu o Pripirineu, però en tot cas respirarem millor durant uns dies i les nits també seran més agradables.
2: Moltes gràcies, Xavi. Aquesta tarda una temperatura de 28 graus a Lloret de Mar.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La Clínica Dental Abadent, situada al carrer Sant Josep, celebra el seu 25è aniversari. És per això que aquest dijous a la tarda, a partir de les 5, i coincidint també amb la Festa Major de Santa Cristina, oferiran un aperitiu per a tots els seus pacients i es farà també un brindis per celebrar els 25 anys de vida. Abadent, que va començar com una clínica discreta i petita al carrer Oliva, ha anat creixent fins a dia d'avui amb unes instal·lacions més importants i una tecnologia més avançada. Escoltem a la doctora i directora mèdica Núria García, que explica que el que els fa diferents és el tracte que ofereixen.
4: L'acompanyament de prop en els pacients, o sigui, la nostra filosofia des de ben principi és poder oferir una odontologia honesta, una odontologia on el pacient es senti com a casa i fer els tractaments que nosaltres faríem als nostres familiars. Doncs aquest tracte proper crec que ha estat una de les claus, a part de poder gaudir entre nosaltres d'un equip que realment és una família.
3: Ha crescut l'espai i també l'equip, expliquen. De fet, han passat de ser 3 persones a ser-ne 16 actualment. Jessica Sánchez, assessora i directora del centre, posa el focus en tenir cura de la nostra boca. Per una qüestió de salut, diu, amb una revisió mínim a l'any.
5: Doncs ja és salut. És salut i no és només estètica o funcional. És que et va la vida amb les dents. Llavors, qualsevol malaltia, qualsevol infecció, qualsevol patologia té a veure amb la boca. És superimportant.
3: 25 anys de vida en què han vist créixer els seus pacients i també a la població de Lloret.
5: Tenim demà programat a la tarda una gran festa. Ja només no per als 25 anys, aprofitem també la futura revetlla que ve divendres de Santa Cristina i aprofitar doncs les festes majors de Lloret de Mar.
4: Bueno, és un orgull portar aquesta carrera de 25 anys i veure créixer a Lloret i veure com creixen els nostres pacients de petits a grans, i és un gran goig poder celebrar amb tots vosaltres. I res, us esperem demà.
3: La celebració serà demà a partir de les 5 de la tarda davant mateix de la clínica al carrer Sant Josep, on instal·laran una carpa.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
9: Hey, yo, Big Wave. Turn the mic on.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Brec.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: el 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aquest diumenge 26 de juliol se celebra la Diada de Sant Elm, que coincideix també amb Sant Anna i Sant Joaquim. Aquí a Lloret sempre és una jornada molt especial liderada per la confraria de Sant Elm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. La celebració comença amb la passada dels obrers de Sant Elm, la vigília del 26, és a dir, aquest dissabte a les 9 del vespre, per anunciar la festa de l'endemà. Passaran pel passeig marítim, pel carrer de la Vila fins al carrer Santa Cristina, per tornar cap a l'Ajuntament a través de la Rambla Bernès. L'obrer major, Ignasi Riera, explica que han acabat hi haurà orxata i coca de Sant Elm per tothom, amb la col·laboració de Can Carbó i també una sessió de zumba oberta a tothom per animar la festa.
3: Ja l'any passat vàrem començar a fer una masterclass de zumba i la veritat que vàrem tenir molt d'èxit, va venir molta gent i esperem doncs, que aquest any repeteixi. Aquest any la masterclass la donen quatre noies liderades per la Ainhoa, que tothom la coneix com a gran mestra de zumba, i així d'aquesta manera doncs, fem partícips la festa major doncs, a tota la població i fer-ho de manera divertida, ballant, que és com ha de ser la festa major.
2: De cara a diumenge, la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial. Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de llorer en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Primer, el monument de la Marina Mercant al passeig Verdaguer i tot seguit al fons del mar, a l'alçada del Club Nàutic Lloret, que hi col·labora.
3: La cofreria Sant Elm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Elm, a la processó, el que volem tenir doncs és un record, doncs, primer, per totes aquelles persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que els hi vagi tot molt bé.
2: A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Elm a la platja de Lloret. De cara a la tarda arriba el Ball de Plaça de Concurrència Popular. Primer, a les 7, els obrers de Sant Elm faran una nova passada des de la Capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Elm per anar fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades a la plaça pels representants de Sant Elm i, a més, tota la mainada que ho vulgui pot sortir a ballar.
3: El Ball de Plaça, on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors de Ball de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Ball de Plaça, amb la participació, evidentment, dels quatre balladors de l'any, amb les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda.
2: De cara al vespre, per tancar la festa major, hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Sa Caleta serà l'escenari un any més del concert d'havaneres de Festa Major. Serà aquest dissabte i anirà a càrrec dels grups Son de l'Havana i Faroners de Calella. Totes dues bandes han preparat un repertori variat amb moltes havaneres, però també altres peces. Escoltem José Manuel Olaya, fundador i acordionista de Son de l'Havana, i Lluís Sarriera, de Faroners de Calella.
4: Són un grup que té un repertori molt ampli, que tenim moltes possibilitats de poder jugar amb estàndards del món de l'havanera i fora del món de l'havanera, sempre relacionant les cançons que fem en el mar o que tinguin a veure amb tot l'entorn del món nostre, no? Que és el món dels cants d'ida i tornada, els cants de taverna i l'havanera, valsos, rumba, bolero, una mica tot això.
5: Comptant que venim a fer una festa molt senyalada aquí a Lloret, com és la cantada de Sa Caleta, doncs hem preparat un repertori una mica diferent, una mica variat, no solament de l'havanera clàssica, sinó que a més també incorporem algun bolero i alguna peça més diferent.
3: Obriran el concert els calallencs i entre un grup i l'altre repartirà cremat per tothom. A més, es donarà un mocador blanc a tots els assistents perquè el facin voleiar al ritme de les havaneres. Tot plegat a Sa Caleta, un indret ideal per fer-hi una cantada d'havaneres.
4: Sa Caleta és un entorn preciós, és un entorn idíl·lic a Lloret de Mar per fer una cantada d'havaneres. I nosaltres encantats d'anar, crec que és el tercer any que anem, i estem molt contents d'anar-hi, sempre ho diem, estem contents, gràcies a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i l'entorn d'aquesta cantada pot ser una de les cantades més interessants i importants de la Costa Brava, de la Costa Catalana, que reúne a molta gent. A mi m'agrada molt anar.
3: El concert d'havaneres amb Son de l'Havana i Faroners de Calella és aquest dissabte 2:15 de la nit i l'accés és gratuït.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
1: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies. Bona nit, us parla Josep Altafulla. Els gegants de Lloret organitzen la cercavila Sa Nocturna Gegant. És una de les novetats de la Festa Major d'enguany que se celebrarà diumenge a 9:15 del vespre. La trobada serà a la plaça Pere Torrent per anar tots plegats fins a la plaça de la Vila en una cercavila que comptarà amb la participació dels gegants centenaris de Caldes de Malavella. Escoltem Àlex Lechuga, cap de la colla gegantera de Lloret.
2: Nosaltres hem volgut fer un acte a Santa Cristina perquè feia molts anys que abans fèiem trobada gegantera i durant uns anys vam veure que era inviable fer una trobada gegantera a Santa Cristina perquè bueno, hi ha molta gent, el volum de gent no permet fer organitzar actes grans i llavors doncs, hem volgut donar un caire diferent i una mica és també doncs, fer una cercavila nocturna perquè fa molta calor. Últimament les cercaviles no es poden fer bé i amb condicions òptimes i per això ho hem volgut fer-ho a la nit.
1: La intenció des de la colla, diuen, és que si surt bé, la nocturna gegant es converteixi en tradició. Tot i ser a 9:15 del vespre, a les 8 ja seran a la plaça Pere Torrent.
2: Mira, nosaltres a les 8 de la tarda ja estarem allà plantats amb els gegants de Caldes de Malavella i llavors la idea és a les 8:45 començar a animar una mica la gent i que escoltin música i fresa també doncs, a la plaça Pere Torrent i que ja vinguin allà a la convocatòria i comencem a sortir cap al recorregut que hem pensat que és Pere Torrent, al carrer Torrentó, Sant Pere, cap a baix que tirant cap a la plaça Piferrer, plaça Església, al carrer de la Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer i la plaça de la Vila. I allà a la plaça de la Vila doncs, farem uns balls, la colla Caldes, la colla de Lloret i uns balls finals. I la nostra idea és que els gegants doncs, es quedin a la façana a la plaça de la Vila, mirant cap al mar, doncs, veient també com si fossin uns espectadors de veure el castell de fosc.
1: Aprofitant que a la plaça de la Vila hi haurà tothom que haurà participat en el ball de plaça, des de la colla gegantera esperen que aquells que passegin per Lloret s'hi sumin. A més, s'expliquen, els acompanyarà una banda.
2: El que volem és això, que també, a part de la gent que ja estarà a la plaça i que és la Criada de Sant Elm i que s'organitza el ball de plaça, però tota la gent que estigui passejant per Lloret, doncs que ens acompanyi fins allà baix i que allà a la plaça de la Vila ens ajuntem, tota la gent puguin veure les diferents coses no, que tenim de la Festa Major, entre elles doncs, el ball de plaça. Hi haurà gent del ball de plaça allà, i nosaltres som geganters. Dir-vos també que ens acompanyarà una banda, que a més és una banda que ens acompanyarà i tocarà temes actuals com temes també tradicionals i que esperem que ho passeu molt bé i que acompanyeu els gegants indians.
1: Una proposta que pretén que els gegants indians aconsegueixin una solemnitat i un protocol dins de la Festa Major de Santa Cristina. Recordem que la cercavila Sa Nocturna Gegant celebra la seva primera edició amb convocatòria aquest diumenge a 9:15 de vespre a la plaça Pere Torrent.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El Club Caiac Lloret retreu homenatge aquest diumenge a Albert Martínez, mort recentment a conseqüència d'un càncer. L'acte es farà a l'Aigua d'en Cols, una de les zones més especials per a ell. Els membres de l'entitat i la família es trobaran al port a les 8 del matí per sortir cap al mar entre 2:15 i 9:15. Les persones que no vulguin fer el trajecte en caiac podran acompanyar-los amb una embarcació. La iniciativa neix arran dels homenatges que el club ja va organitzar durant la pandèmia en record de Yasuji Fusano i posteriorment també de Cristian González. Escoltem Ignasi Mir, president del Club Caiac Lloret.
3: És simplement dedicar-los un petit homenatge íntim amb ell i a la família des del Club del Caiac. El diumenge hem quedat al port cap a les 8 del matí per poder ja sortir entre unes coses i altres a 8:30, 9:15 estar al mar, perquè serem força gent, i entre que l'embarcació d'en Joan, que ens ha ofert a col·laborar per portar la gent de la família que no vulguin en caiac, pues hem de preparar una miqueta les coses, i hem quedat cap a les 8 per sortir a 8:30, 3:15 cap al la cerimònia.
2: Josep Agustí, membre del club i amic de la infància d'Albert Martínez, el recorda com una gran persona.
4: Albert era una gran persona. Jo vaig coincidir, bueno, des de petit, no?, que havíem anat al col·legi junts. Vam estar, bueno, tota l'adolescència, la joventut junts. I després, quan ens vam jubilar, vam tornar a tenir una relació forta, no? Vam crear un grup que es deia Els Tres Avis. O sigui, fèiem moltes coses en comú.
2: Des del Club Caiac Lloret asseguren que aquest és un gest senzill però carregat de significat, amb el qual volen mantenir viu el record d'un company molt estimat. Aprofitant l'acte, l'entitat també anima la ciutadania a descobrir el caiac, una activitat apta per tothom i que es pot provar acompanyat dels membres del club. De fet, va ser el mateix Albert Martínez qui va introduir Josep Agustí en aquest esport.
3: Que la gent s'aficioni, que pugui gaudir del mar des del punt de vista del caiac, que és una activitat molt maca, molt, perquè pots roquejar, pots anar per la vora de la costa, i és una activitat que no requereix una experiència.
4: És una embarcació molt simple, que la pots pesa molt poc, la pots portar al mar sense res, vull dir, només amb les mans, i que és molt lleugera, i pots anar pels freus, pots anar, té molta llibertat, no? És una embarcació que, per cert, va ser l'Albert que me va ensenyar a anar amb caiac.
2: Un homenatge íntim amb què familiars, amics i companys de rem volen acomiadar Albert Martínez al lloc que tant estimava, mantenint viu el seu record entre les aigües de la nostra costa.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. La Clínica Dental Abadent, situada al carrer Sant Josep, celebra el seu 25è aniversari. És per això que aquest dijous a la tarda, a partir de les 5, i coincidint també amb la Festa Major de Santa Cristina, oferiran un aperitiu per a tots els seus pacients i es farà també un brindis per celebrar els 25 anys de vida. Abadent, que va començar com una clínica discreta i petita al carrer Oliva, ha anat creixent fins a dia d'avui amb unes instal·lacions més importants i una tecnologia més avançada. Escoltem a la doctora i directora mèdica Núria García, que explica que el que els fa diferents és el tracte que ofereixen.
3: L'acompanyament de prop en els pacients, o sigui, la nostra filosofia des de ben principi és poder oferir una odontologia honesta, una odontologia on el pacient es senti com a casa i fer els tractaments que nosaltres faríem als nostres familiars. Doncs aquest tracte proper crec que ha estat una de les claus, a part de poder gaudir entre nosaltres d'un equip que realment és una família.
2: Ha crescut l'espai i també l'equip, expliquen. De fet, han passat de ser 3 persones a ser-ne 16 actualment. Jessica Sánchez, assessora i directora del centre, posa el focus en tenir cura de la nostra boca. Per una qüestió de salut, diu, amb una revisió mínim a l'any.
4: Doncs ja és salut. És salut i no és només estètica o funcional. És que et va la vida amb les dents. Llavors, qualsevol malaltia, qualsevol infecció, qualsevol patologia té a veure amb la boca. És superimportant.
2: 25 anys de vida en què han vist créixer els seus pacients i també a la població de Lloret.
4: Tenim demà programat a la tarda una gran festa. Ja només no per als 25 anys, aprofitem també la futura revetlla que ve divendres de Santa Cristina i aprofitar doncs les festes majors de Lloret de Mar.
3: Bueno, és un orgull portar aquesta carrera de 25 anys i veure créixer a Lloret i veure com creixen els nostres pacients de petits a grans, i és un gran goig poder celebrar amb tots vosaltres. I res, us esperem demà.
2: La celebració serà demà a partir de les 5 de la tarda davant mateix de la clínica al carrer Sant Josep, on instal·laran una carpa.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Aquest diumenge 26 de juliol se celebra la Diada de Sant Telm, que coincideix també amb Santa Anna i Sant Joaquim. Aquí a Lloret sempre és una jornada molt especial liderada per la confraria de Sant Telm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. La celebració comença amb la passada dels obrers de Sant Telm, la vigília del 26, és a dir, aquest dissabte a les 9 del vespre, per anunciar la festa de l'endemà. Passaran pel passeig marítim, pel carrer de la Vila fins al carrer Santa Cristina, per tornar cap a l'Ajuntament a través de la Rambla Bernès. L'obrer major, Ignasi Riera, explica que han acabat hi haurà orxata i coca de Sant Telm per tothom, amb la col·laboració de Can Carbó i també una sessió de zumba oberta a tothom per animar la festa.
4: Ja l'any passat vàrem començar a fer una masterclass de zumba i la veritat que vàrem tenir molt d'èxit, va venir molta gent i esperem doncs que aquest any repeteixi. Aquest any la masterclass la donen 4 noies liderades per la Ainhoa, que tothom la coneix com a gran mestra de zumba, i així d'aquesta manera doncs, fem partícips la festa major doncs, a tota la població i fer-ho de manera divertida, ballant, que és com ha de ser la festa major.
3: De cara a diumenge, la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial. Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de llorer en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Primer, el monument de la Marina Mercant al Passeig Verdaguer i tot seguit al fons del mar, a l'alçada del Club Nàutic Lloret, que hi col·labora.
4: La cofreria de Sant Telm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Telm, a la processó, el que volem tenir doncs és un record, doncs, primer, per totes aquelles persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar, actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que els hi vagi tot molt bé.
3: A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Telm a la platja de Lloret. De cara a la tarda arriba el Ball de Plaça de Concurrència Popular. Primer, a les 7, els obrers de Sant Telm faran una nova passada des de la Capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Telm per anar fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades a la plaça pels representants de Sant Telm i, a més, tota la mainada que ho vulgui pot sortir a ballar.
4: El Ball de Plaça, on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors de Vall de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Vall de Plaça, amb la participació, evidentment, dels 4 balladors de l'any, les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda.
3: De cara al vespre, per tancar la festa major, hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.